0: Che Yahweh o in cop, petemza, io reino. Io reino e sono tri.
1: Dembora pasha
0: e pulido che era, a che era reino.
1: Gure oraina iragan bihurtu aitzin. Lehen da bizi, gure eriotzera joango gara.
2: E mon pai teneu tutiqueu, tau em cau que fin, un petit local, un petit propietat.
1: E gure ilobietatik marrastuko dituzu esatelite da gara bidea.
3: Asite, hau txiko imenu. Industrien
1: garaia badato.
3: En 1999.
0: Quan aueu hami, que minjau las amuruse de las segues e las breques de meu dus casurat.
1: Elio eta buldozer.
0: Quan se buleu de berti, sasma, de punte d'auba o surei cuchat,
1: zibilizazioetako mustruei erioa erakasten dieten
3: ira. Epi quatre vaques, epi la terra, el segle, el millor.
0: Degen d'un susari teixut amb les cançons
1: e
0: las arimatueras du dare trubaire du mejur.